0: Fins aquí hem arribat i ha arribat l'hora de l'acció directa. És un missatge gens subliminal. És un missatge molt directe. És un missatge molt directe. Pues, Isaac, tienes el micro abierto.
1: Sí.
0: No, ahora sí que
1: sí,
0: tienes el micro
1: sí,
0: abierto
1: ahora sí,
0: para
1: ahora
0: explicarnos
1: sí.
0: por dónde van a caer las coins.
1: Bueno, us recomano fermament que us llegiu el pròxim Utopia. Us interessa, a, com a mínim, a tota la plantilla de personal de conducció i algun altre col·lectiu, alguna coseta podrà rascar i serà interessant que ho llegeixin.
2: Sí, a partir de mañana, a partir de mañana sí, sí que lo iremos distribuint en la cotxera,
1: vale,
2: tanto martes, miércoles y alguno el jueves, creo, también.
1: Ara us estava preguntant aquí fora d'antena,
2: sí.
1: Dic, Francesco, tu quin grup de descans estàs?
2: Jo estic al 72.
1: 72 dies de descans en cap de setmana, val. I tu, José Mar, al 65,
0: jo
1: no?
0: Jo estic al 65,
1: molt bé.
0: Sí.
2: Vale.
0: Perquè no, estic al 65, però no perquè m'agradi expressament, sinó precisament per l'estiu que tenen els altres grups de descans.
2: Ah, perquè t'agrada l'estiu.
0: Que el 65 encara...
2: Jo com no
0: vull
2: a la playa, me da igual.
1: Val, doncs val. Mira, precisament, com tots sabem, i, o si no hauríem de saber, quan estàs en el grup 57 i 65, si treballes festes oficials,
2: oficials,
1: les dues primeres et donen un dia de descans a canvi. Treballes
2: sí,
1: i et donen un dia de descans a canvi. Però en el grup 72... No, les treballes com a jornada ordinària.
2: Sí,
1: i normalment són 7, si no recordo malament, segons caigui, unes 7 aproximadament.
2: Sí, són 7, són 7 festes.
1: I les altres, pot ser que hi hagi gent que treballi més o que treballi menys. En qualsevol cas, en els 72 no tens cap dia compensatori. I bé, en resumides comptes, que això està malament. I no està malament perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè qualsevol cosa que estigui conveni no pot anar en contra de la legislació vigent, legislació vigent en l'àmbit laboral. Aleshores, de manera resumida, hem d'explicar que hi ha un article que es diu article 47 del Real Decret 2001-1983 que configura uns mínims sempre de millorables en negociació col·lectiva o contracte de treball. I va referenciat al treball en les festes oficials. És a dir, per aquelles persones que per la seva tasca tenen que treballar festes oficials, com és el cas de nostre, dels autobusos,
2: sí,
1: jo què sé, personal de seguretat, gent que treballa amb empreses...
2: Sí, el 365,
1: doncs els hospitals, etcètera, els bombers... Doncs a les festes oficials s'han de compensar d'una manera... que ve regulada en aquest article del 47 del Real Decret 2001-1983, que va ser derogat tot menys aquest article, que encara és vigent. I com no, l'empresa, estic convençut que ho sap, però va fer una bona jugada al seu moment i ara estem destapant, aixecant la manta i veient el que està aplicant malament. Bàsicament aquest article ens acaba dient que la compensació per treballar un festiu es pot fer de dues formes diferents. I això és per totes les empreses.
2: Molt bé.
1: De dues formes diferents. O bé, donant un temps de descans compensatori, com passa amb els dos primers festius que es treballen en el grup 57 i 65, o bé, de no fer-ho així, pagant a part del salari ordinari, el salari propi de les hores treballades amb un increment d'un 75%. Sí, sí, un increment d'un 75%. I ara farem números a l'engròs.
2: Sí.
1: Números a l'engròs.
2: Exemple.
1: Per exemple, Francesco, tu que estàs al grup
2: 72.
1: 72. Primerament que és il·legal treballar
2: sí, exacte,
1: les
2: aquí,
1: festes oficials
2: en ordinari,
1: com a treball ordinari. Però bueno, l'empresa ho fa així, doncs ara hauríem de reclamar i crec que qui ho vulgui fer ho farà i crec que estic convençut que ho faran els 3.500 conductors que tenim a la plantilla,
2: sí,
1: estic convençut, perquè ja que no ens canvien, ja que ens enriuen de nosaltres a la negociació de conveni, ja que no hi ha voluntats d'avançar, ja que han canviat i han millorat moltes condicions per als altres col·lectius, que encara podrien estar millor, però les han millorat, i en el personal de conducció, bàsicament,
2: no l'han
1: tocat, i té que pagar la festa de tot, doncs crec que el legítim és que cadascú reclami el seu. Aleshores, si tu, en el 72, mm-hmm. més o menys quantes festes treballes, dius?
2: Set. Has de treballar set.
1: I a tu t'han donat algun descans compensatori?
2: No, cap, no. cap.
1: Vale. Aleshores, segons aquest reglament que hi ha, segons l'article d'aquest Real Decret, de les set festes oficials que has treballat, si no, que has treballat en un any, si no t'han donat set dies de descans compensatori, doncs tenen que pagar-te el que has treballat incrementant-ho amb un 75%.
2: Va.
1: És a dir, aproximadament quan, tens tu
2: jo, per cordes exemple,
1: de per la teva antiguitat?
2: Per, no sé, tinc quatre ienis i, bueno, no sé, potser em sortiria a l'hora.
1: Sí, l'hora de, uns 24, bueno,
2: 24 25? 25 euros, va.
1: Doncs mira, en aquest cas, si són 24 euros com a,
2: sí,
1: com a cada persona, ha de mirar la seva antiguitat, sí. I aquí, a raó de quin preu li surt la seva hora ordinària. En aquest cas, si tu tens l'hora ordinària a raó de 24 euros, un 75% de memòria, ja ho faig, que són 18 euros. Vale. I aproximadament, de promig, els serveis, va, quina hora li podríem posar? Quin temps?
2: Podem fer 7, 7 i mig.
1: 7 i mig, sí, vale. Imagina't que has treballat 7 festius amb un promig de 7 hores i mitja. Això surten...
2: Quantes hores són?
1: 52 hores i mitja. Uh-huh. I si li tens que incrementar aquest 75%, que hem dit que és 18 euros per l'hora, en surt un total, en el teu cas, de 945 euros. Sí,
2: per exemple.
1: Sí, sí, 945 euros aproximadament per un conductor que tingui per antiguitat 24 euros l'hora, 975 euros que cada any, rere any, l'empresa n'hi ha donat el descans compensatori.
2: Bueno, que se l'ha estalviat, no? Possiblement. Podem dir això, no? Que...
1: En el cas d'una persona que... pues, que, bueno, que no treballa al 7, està a l'autobús 65 i ja li paguen 2, i imagina que en treballa 7, doncs li quedarien 5.
2: 5 per reclamar.
1: En aquest cas, a raó de 135 euros, més o menys que han calculat el dia, cada persona, per segons l'antiguitat, serà diferent, doncs estaríem parlant aproximadament d'uns 675 euros. Però clar, és que 675 euros, 900 i pico euros, tot això per 3.500 persones són molts diners. Molts diners que l'empresa gira el cap, i igual que amb conveni o amb canviar situacions com els calendaris, que no els vol millorar, com si ha millorat amb altres col·lectius, millorar i adequar, ha estat tirant la patata endavant, ara dependrà de cada una de les persones afectades si vol que quedin res o no. Evidentment, això es pot moure col·lectivament, però crec que seria importantíssim perquè, com sempre, l'empresa juga a que allò que tu no reclames econòmicament prescriveix mm-hmm. a l'any. És així, en l'àmbit laboral és un
2: sí,
1: any. En,
2: al final,
1: en l'àmbit civil, em sembla que són 4 anys.
2: Al final, o sigui, podem reclamar d'un any enrere a partir d'avui. D'avui, per dir d'avui...
1: Sí, a partir d'avui i prepararem cosetes i plantilles perquè la gent que vulgui reclamar ho tingui fàcil. Perquè
2: sí,
1: de moment tallar
2: fàcil.
1: La prescripció de que les quantitats no quedin, no, a mesura que vagin passant els dies, no es vagin perdent. Per exemple, ara arribarà Sant Joan, uh-huh. i hi haurà la festa de Sant Joan, doncs, escolta, seria bo que abans de Sant Joan tota la plantilla hagi reclamat totes les festes que ha fet l'any, un any enrere, és a dir, no l'any anterior natural, sinó un any enrere, i calcular aproximadament a quant li paguen l'hora, perquè verdaderament no ho sabem, perquè ara
2: sí,
1: mateix
2: no,
1: estem
2: clar.
1: a 2026 sense firma de conveni i no sabem a quant quedarà l'hora ordinària 2026.
2: Sí, no tenim la taula salarial.
1: No la tenim, sí. I la del 25, pues, busca-la, a veure si està actualitzada o no, perquè aquí les taules salarials a vegades brillen per l'ausència. Llavors, en cas de que no tinguem clar, és molt senzill. Sempre la nostra abogada ens diu el mateix. Si no tens clara la quantitat, si no saps realment quin és el teu preu hora,
2: sí.
1: i tens un dubte si serà 20 i alguna cosa, doncs arrodoneix-ho a l'alça. Si no tens
2: si
1: clar, doncs
2: mira,
1: doncs vols, pots
2: més.
1: Posar, si vols a més de 25, doncs poses, jo què sé, 27 o 30 euros i ja amb un donat, ja, doncs, quan, sabent que és menys, però amb un donat ho arrodoneixes i aleshores no pots escriure la quantitat. I una cosa molt important,
2: uh-huh.
1: en qualsevol reclamació de quantitats que ja està fent, ja han fet ara col·lectius com els de Zona Franca que demanen el destacament per personal de conducció,
2: sí.
1: o per exemple també personal de Col·legi Tècnic Administratiu del nivell 7 a tot el personal euro que està reclamant pues, per sentència que han guanyat aquí CGT, pues, retribució variable, pues, tot, uh-huh. tota la gent està fent reclamacions de quantitat. Per què? Perquè així no prescriveix. I no només no prescriveix, sinó que afegeixes que vols que se't pagui, demanes que se't pagui un l'interès legal pertinent per mora, és a dir, per endarreriment, i l'interès legal per mora és un 10%. És a dir, si tarden un any, més hauran de pagar-te.
2: Sí, no,
1: més hauran de pagar-te. No, i és una manera de pressionar. És a dir, l'empresa no canvia ni accepta cap adhesió de cap tipus de moment, i se'n riu, perquè per mi se'n riures, després d'una sentència de fa 2 anys on hi ha uns calendaris que no estan ajustats, i no ha fet res pel personal de conducció i algun altre personal, algun altre col·lectiu molt petit, en llocs alternatius, etc. Però els altres els ha canviat fora de conveni, i no vol fer-ho. Doncs a mi em semblaria ara important que tot el personal de conducció, i no de conducció, inclús també d'altres col·lectius que estaven fins fa poc en aquests grups de descans, els 72, els 65, els 57, jo sé que, per exemple, comandaments, agents d'intervenció control, agents, estaven amb altres grups de descans que inclús també no se'ls pagava els dies que havien de treballar en festius, inclús els cegols, per exemple, perquè no, qualsevol persona que tingui que treballar un festiu se li té que pagar aquest increment d'un 75%, o si no, donar-li un dia de descans a canvi.
2: Perquè nosaltres, perdona, que et faig una pregunta, perquè l'entengui millor la gent.
1: Sí.
2: Per exemple, aquí el que és la nostra hora ordinària i la nostra hora extra és gairebé coincideixen. Per què motiu? Perquè, és a dir, aquí estem parlant que no estan pagant l'increment del 75% sobre les hores extra.
1: A veure,
2: és així?
1: Per exemple, sí, però...
2: Per exemple, ara deixant de banda l'antiguitat,
1: sobre el treball ordinari. El treball ordinari, en aquest cas, hora ordinària.
2: Exactament.
1: A les taules salarials, si algú les agafa,
2: sí,
1: o les busca, que jo no les tinc gravant,
2: sí.
1: Però bueno, més o menys posa, recordo, sabeu que posa grup A, grup B i grup C. El grup
2: correcte.
1: A ara mateix va del nivell 12 al nivell 7, el grup B del 6 al 4 i el grup C del 3 al 1.
2: Molt
1: bé. Doncs la hora ordinària és la divisió de les hores que treballes a l'any per tots els conceptes fixos. ¿Vale?
2: Molt bé.
1: I l'extraordinària és el mateix, però amb una diferència. Amb una diferència. És el mateix valor dins de cada grup. Està configurat així. No m'expliquis per què. És a dir, l'hora ordinària del nivell 1 és més baixa que la del nivell 3, però l'extraordinària té el mateix import que ve a ser l'ordinària del nivell 3. És a dir, nivell B, que és el cas del col·lectiu de conductors.
2: És el col·lectiu més gran.
1: Va del 6 al 4. La hora ordinària del 4 és menys que la del 6, però l'extraordinària, que és la mateixa que l'ordinària en el cas del 6, és més gran.
2: Una mica més,
1: les del 4, perquè... I així successivament.
2: Val.
1: És una miqueta enrevesat. En qualsevol cas, aquí hem de buscar l'hora ordinària, la que tinguem en taules salarials, calcular l'antiguitat que tenim i computar-ho. Com hauríem de fer això? Pues molt fàcil. D'ara, de data d'avui, de quan cadascú vulgui fer una reclamació, agafes el teu calendari laboral, marques un any enrere totes les festes oficials que has treballat. Si estàs en el grup 72, saps que en aquest any enrere no te n'han compensat cap, i en el grup 65 i 57, les dues primeres, en aquest cas de l'any,
2: no,
1: cuidado,
2: no,
1: perquè no és any natural, les dues primeres de l'any 2026, teòricament has generat 2 dies de descans, si has fet les dues, però la resta de l'any anterior, fins a tancar l'any natural, no natural, sinó l'any un any enrere, doncs ho hauràs de computar i mirar quines són per quantificar-les. Un cop les tinguis quantificades, hauràs de mirar al teu servei quantes hores has treballat. I posa 7 hores, 40 minuts. Posa hores de passar
2: sí,
1: minuts,
2: home, en cas de servei fixa,
1: i fer un sumatori.
2: Si no, clar,
1: fer un sumatori i cada dia valorar quin preu ordinari tenia aquell dia i calcular l'increment, que no tot el preu de tot junt, sinó l'increment del 75 quan és. I aproximadament, per exemple, en el teu cas, hem dit que podrien ser aproximadament uns 135 euros. Hi haurà casos i col·lectius que serà més,
2: clar,
1: i hi ha un cas que potser serà una miqueta menys, no gaire menys. ¿Vale?
2: Sí, no,
1: aleshores, doncs, bueno, cadascú està. Ja sabem que ara mateix el grup 72 és un grup amb bastanta gent, podran reclamar bastants calarets i bueno, doncs, intentarem doncs, fer
2: bueno,
1: la mateixa gestió,
2: fer una
1: carta tipus personalitzada, en aquest cas doncs, cadascú haurà de calcular per les seves casuístiques, és a dir, no es pot fer així, sinó doncs, ja ajudarem a qui puguem i enviar-ho relacions laborals perquè prescriueixi. I a partir d'aquí, amb independència de que es faci la denúncia pertinent pel canal pertinent, tu la teva quantitat anualment la tens garantitzada.
2: Mm-hmm. Molt bé.
0: Bueno, molt bé, i això està clar.
2: És la veritat molt interessant.
0: Suposo que ens quedaria clar que això és per festius treballats. És a dir,
1: aquells festius treballats.
0: És a dir, aquells festius que tu tens descans i et tocaria treballar com a festiu, però no el treballes, no. Això no té res a veure.
2: No.
0: Només festius treballats.
1: És per festius treballats i també pels festius que estan alliberats a alguns delegats sindicals. Vaja, no ho sé si estan alliberats o no, però si en el cas que estiguin alliberats, ho poden reclamar, perquè, clar, suposo que estarien en algun congrés internacional, no? Ho poden reclamar.
2: Ah, sí. Molt bé. Que estaran contents també.
1: Sí, també.
0: Molt bé. Pues, llegados a este punto,
2: sí.
0: Queremos dar la bienvenida a todas las personas que se han incorporado a nuestra empresa.
2: ¡Oh, qué bien! Aquí en la Champions League.
0: Supongo que muchas de estas personas estaréis escuchando este programa y estaréis diciendo, vaya lío de horas extras, de pluses, de porcentajes
1: poco a poco.
0: Y de historias.
2: O también dirán, vaya criticones esta gente que
1: estamos en la Champions.
2: Estamos aquí solo tirando para nosotros, la empresa. No, hombre, sí, aquí
0: no es bien así. Ahí está, pero si nos estáis, las personas que nos estáis escuchando, lo que podréis ver, si lo analizáis un poco, es que lo que nos encontramos, o sea, lo que se encuentra la gente que entra en esta empresa, se ha conseguido por estas luchas y por estas reclamaciones.
1: Por la suma de todas las luchas.
0: Estamos hablando ahora mismo.
2: Correcto.
0: Y que no se paran de hacer. No nos conformamos con lo que tenemos, siempre queremos mejorar. Y todo lo que vemos que no se ajusta a la ley o que se puede reclamar, evidentemente las leyes van evolucionando y los derechos, por suerte, pues van mejorando, ¿no? En la clase trabajadora. Entonces nosotros nos tenemos que hacer propios todas esas mejoras y la única mejora es reclamándolas. Generalmente no está empresa ninguna y en especial esta no te lo van a regalar si no es reclamando. Y
2: bueno, pues bueno, bienvenidos y bueno, pues ya la empresa, lo que entráis aquí, la empresa, yo considero, no obstante todo, siempre lo que decimos así, que esa es una buena empresa, es una buena empresa porque
1: es claro.
2: la respecto a lo que tenemos en el sector, lamentablemente aquí del transporte, tanto de viajero como de mercancía, es una empresa que en línea general en un 80% respeta tus derechos. Uh-huh. y luego, claro, evidentemente hay disfunciones, tanto organizativa muchas veces, que nos sorprende también, que eso puede estar en la empresa, pero sí que existen, hay disfunciones económicas y hay disfunciones muchas veces del día a día que a veces nos sorprende estar en una empresa tan buena y que pasen cierto tipo de cosas. Pero dicho todo eso, en línea general, pues bienvenidos y bueno, pues mal en general no se puede decir de estar.
1: Mira,
2: el trabajador
1: yo diría más, incluso algún directiu de nova incorporació es sorprèn de les irregularitats que es fan dins de la
2: propietat. Claro, exactamente.
1: Directiu o responsable.
2: Eso ocurre, pero claro, la empresa también es muy grande, gestiona no solamente autobuses, igual que sean tres empresas distintas, pero si es la corporación TMB, es bastante grande, llegamos creo que a los 9.000 trabajadores en total,
1: sí, casi,
2: con
1: casi,
2: todo el grupo
1: casi
2: por ahí. Entonces, claro, hay que considerar que no es una, me parece que es la segunda empresa más grande de Cataluña, si no me equivoco. Como corporación, me parece que la SEAT es más grande, si no, que uh-huh. Va por ahí. En fin, bueno, pues bienvenidos.
0: Bueno, pues.
2: Yo me gustaría que también lo nuevo nos escucharan los lunes, para que también daremos información que le puede afectar a ellos.
1: Aquí ho han passat tots els que han començat aquí, que al començament pues, hem entrat aquí, i perdoneu, com una miqueta de dir, bueno, aquí a passar desapercebuts, a fer... Bueno, jo només també dic una cosa, que si en un moment donat tens que dir que no passa res, ¿vale?
2: Sí, eso...
1: Primerament, jo dic perquè normalment per qualsevol tipus de cobertura es comença educant la gent nova.
2: Sí.
1: Vale? Una mica pues, amb aquell sentit de... Escolta, em pots venir a treballar aquell dia? Si no pots, digues no.
2: Mira, aquest dia no puc,
1: És que, de fet, dic-t'ho perquè ho estic normalitzant, no s'hauria d'educar. Perquè no s'hauria d'educar en el teu temps de descans ni en els teus dies de vacances.
2: Sí, no, ja sabem,
1: això és la això. Llei de la desconnexió digital que hi ha i l'empresa la té que aplicar. ¿Vale? L'ha d'aplicar. Sí. Per tant, o una de dos, si va bé, doncs, a la finestreta hi falta gent, tu vols treballar i pots treballar per la teva configuració de descans i calendaris, doncs endavant. Però si no, si no, has de ser prou valent i dir, mira, no em va bé, i punto, no passa res, no, sí, estàs, sí, no estàs fent,
2: sí,
1: res,
2: sí,
1: malament.
2: Sempre jo dic, no, tu, si vols agafar el telèfon, agafes el telèfon, però sempre d'una manera que tu diràs si realment t'interessa venir aquell dia a treballar o quedar-te a casa. I no passa absolutament
1: i
2: res.
1: Jo crec que també juga una miqueta amb la necessitat, no? També hi ha gent, sí, que entra a treballar i et fan contractes a temps parcial a cap de setmanes o contractes amb configuracions diferents.
2: Més aviat
1: és... I llavors, quan falta personal, et diuen, escolta, em pots vindre demà a treballar? Bueno, clar, la gent acaba dient que sí perquè li va bé econòmicament i ho necessita. No, però l'empresa, que sàpigues que estan complint, perquè la gent que esteu amb un contracte parcial no feu hores extres, feu hores complementàries i us haurien, sí, d'avisar amb antelació, perquè teniu el dret d'organitzar-vos la vida i el dret de poder disposar del vostre temps lliure. Curs va bé, endavant. Però també us diré, tots sabem que cada estiu, que durant tot l'any... falten serveis per cobrir i que en molts casos, sí, podíeu estar perfectament, sí, perfectament, sí, a jornada completa. Han hagut casos que han denunciat a Inspecció de Treball, contractes d'estiu de gent que estava amb contractes parcials, que hem calculat totes les hores complementàries que s'arriben a fer i a la pràctica era com si estiguessin a jornada completa. És a dir, cuidado, perquè quan passen aquestes coses, si el propi interessat no ho denuncia, el propi interessat, a la via que sigui, sindicalment, si podem fer una denúncia genèrica i sancionaran l'empresa o vigilaran o el que sigui, però vull dir, en aquests casos, està igual la conversió del contracte podria ser a temps complet, és a dir, que cadascú,
2: sí, en aquest estiu entenc que entra en temps complet,
1: la seva, no?, situació, jo perquè, no, perquè no, ho ha de fer per un mateix.
2: Jo crec que aquest estiu, si el contracte aquí ja són a temps complet, no? Que cap,
1: sí,
2: setmana,
1: si són a temps complet, doncs han après la lliçó
2: d'aquest estiu, bueno, doncs, però millor, després ja començaran la roda que han de començar.
0: Muy bien, y bueno, como hemos estado hablando de derechos, de conseguir derechos y de
2: derecho
0: la lucha,
2: izquierdo,
0: de y de la lucha que hay que hacer para conseguirlo, y ya también, como hemos hablado también de la canción esta de Fins aquí hem arribat, de Al Cru, pues ¿por qué no? Vamos a hablar de esos compañeros y compañeras que a veces la lucha se les hace un poco cuesta arriba y necesitan un poco de descanso. A lo mejor tienen necesitan un tiempo para volver a coger energía y recargar las pilas, pero que siguen siendo de los nuestros y de las nuestras. Esas personas tienen que seguir luchando, no se pueden quedar en el sofá y venirse abajo. Aquí estamos esperándoles para seguir luchando. Vamos a poner una canción a todos estos compañeros y estas compañeras que necesitan un poquito más de fuerza, que se llama, que también es de Al Cru, y se llama Undas Nostras. Ya sabéis que esta música solo la podéis escuchar en radiorosco.contrabanda.org, si escucháis el podcast en una plataforma comercial de contenido digital.

0: Y el mejorar, digamos, el foco o empequeñecer, por así decirlo, el foco del estrés, no se hace, porque realmente el trabajo o el descanso que vamos a tener va a ser el mismo o peor. Porque vas a tener que llegar al terminal, estar allí sentado para arrastrar el coche, para no molestar, como no me quiero repetir. Entonces, bueno, sobre la fantasmada que yo decía. Una opción que yo me marco, y hace mucho tiempo que lo digo, es que aquí tendría que haber, en estos terminales, por mí que pongan la frecuencia a 2 minutos, a un semáforo, pero que vaya haya una o dos personas arrastrando coches igual que los maniobras.
1: Correcto. No, con una, yo creo que con una ya,
0: una persona arrastrando
1: sería
0: coches
1: suficiente.
0: Como en las maniobras.
1: Bueno, y, como en el metro. En el metro eso ya existe.
0: Sí, sí, y no es nada descabellado. Me comentaban que decían, dice, bueno, es que yo si veo que el de adelante no se mueve y tal, pues yo me bajo, me cojo el de adelante y tal. A ver, no es una práctica habitual. Yo no digo sí. que alguna vez, alguna excepción que digas, uy, están molestando mucho, digas, me levanto, cojo el coche del compañero, lo tiro para adelante, pero no es algo habitual. Además, según qué compañero o qué compañera, también puede ser que no le guste que le cojas su coche para moverlo, a no ser que sea algo pactado, que ya se haya hablado antes o se haya decidido de esa manera. Es un poco difícil, y esto que estoy diciendo tampoco es nada descabellado, porque yo recuerdo que hace años atrás, cuando hubieron las obras estas del metro de Fabra y Puig, Sagrera, sí. el intercambiador que se hizo de Sagrera y tal, que hubieron muchísimos coches haciendo lanzaderas ahí en la Meridiana, yo recuerdo que en aquella época había personal que estaba de jubilación parcial, de prejubilaciones sí. y tal, que por ejemplo, que estaban en las paradas informando sobre las horas del metro, lo que tenían que hacer. Sí. Y a la vez también tenían la opción, digamos, de si molestaban,
1: de mover
0: claro, como son lanzaderas, a lo mejor tienen que salir cada 2 minutos o dependiendo del volumen de pasajeros, según el volumen, pues entonces tenían que andar pues arrastrando coches, porque no se podían quedar los coches en medio de la Meridiana allí mientras la persona que conducía
1: correcto.
0: Tenía que ir al baño. Sí,
2: eso también lo hemos hecho muchos mandos
1: sí,
2: en los terminales.
1: Sí, algún mando lo ha hecho.
0: Está.
1: Y sí, para acabar ese tema, bueno, lo que veo concebido así, como has explicado tú, si yo lo he entendido bien, me parece que es añadir más estrés, como dices tú,
0: sí, porque
1: el hecho que yo, como conductor, tenga que luego adelantar, digamos, obligatoriamente el compañero que está en la parada de después, etcétera, etcétera, eso genera que ya tú no vas tranquilamente, no vas tranquilo en la conducción. Porque claro, estos adelantamientos, recordamos que es una ciudad estrechita,
2: claro.
1: que son vehículos de 12 metros, son vehículos de 18 metros, entonces hacer ese tipo de cosas me quedo bastante sorprendido. Yo me pensaba que era ir dos coches juntos desde el principio. La explicación que me das es otra cosa. Yo eso ya desconocía, cuando tú fuiste a la reunión, entiendo, para entender esto. Yo lo veo bastante que eso va a dar problemas. Yo no estoy aquí para hacer la Fórmula 1, ni para adelantar, ni para dejar de frenar. Aquí se tiene que hacer una conducción suave, normal, y luego, hombre, como tú bien dices, si hay que hacer un adelantamiento, se hace, porque el otro compañero está en la parada y lleva a las personas hasta el tope, ¿no?
0: Sí.
1: Pero eso es una cosa puntual, que sea cada parada que se tenga que hacer esta maniobra, a mí me parece que no vamos para el buen camino.
2: Sí.
1: Me parece arriesgado.
0: Sí.
1: No lo
0: ocurre
1: veo.
0: Es que
1: eso
0: aquí
1: no lo veo.
0: El inconveniente que hay para, digamos, que la persona, el coche que va detrás, adelante al de delante, o sea, al que hay delante, no lo puede hacer cuando está en la parada, porque como esta línea tiene dos terminales diferentes, aquí el de 11 de septiembre y el de Fabra y Puig, pues claro, tampoco, dependiendo del destino que vaya la persona que está esperando la parada,
1: puede que
0: pues
1: vaya,
0: no puedes adelantarlo, porque a lo mejor va al destino
1: porque
0: que
1: viene, va más
0: que
1: lejos.
0: Tampoco es que haya mucha diferencia.
1: Pero
0: bueno, pero tiene que ser así. Pero ¿qué ocurre? El coche este que se pone a tomar pasaje primero se tiene que adelantar para dejar pasar al de atrás.
1: No, está claro.
0: Esto también puede provocar algún problema con el pasaje.
1: Sí, también.
0: Porque si ven que tú te paras, o sea, has tomado pasaje, te paras un poquito más adelante. Si es una cosa rápida que no se dan cuenta, vale, de acuerdo. Pero si te paras
1: luego el otro te adelanta
0: y tienes que esperar que el otro, por ejemplo, sí, pase el semáforo o que tenga un problema y te tomando una silla de ruedas en la parada o cualquier cosa y te pares y luego ven cómo dejas pasar al de atrás, pues puede haber problemas. Ya pasa en condiciones normales, que algunas veces aquí pasa esto también, como para que encima ya lo tengamos normalizado. A ver, como digo, esto se ha hecho siempre a conveniencia, o sea, se ha hecho conveniencia, siempre respetando que alguien te dé la orden para regular o avisar si no ha habido más remedio, pero es algo excepcional, no es algo que se tenga que normalizar. A mí a veces...
2: Inventos
0: me da la impresión de que son como diciendo, bueno, pues si esto el personal de conducción ya lo hace normalmente, pues vamos a normalizarlo, o alguien que se le enciende la bombilla, voy a normalizarlo y encima me cuelgo la medallita de que he hecho algo.
1: Sí,
0: algo
1: no, a mí te digo, no me tiene eso mala pinta ese experimento, pero bueno, lo mismo me desmiente, no lo sé, ya preguntaremos a los mismos compañeros que estén en la línea. Que no sea tú, ¿no? Que viene a ti, que parece que siempre vamos a criticar, ¿no? Preguntaremos a la gente y a ver cómo queda esto, porque si sí, bueno, eso conlleva más estrés.
2: Hay cosas que no entiendo. Yo recordo alguna xerrada que feia l'empresa així a nivell comandaments i tal, i explicava, escolta'm, hi ha línies que són molt productives, com l'AXIS, que aporten molts ingressos per cobrir precisament les línies deficitàries, i aquestes línies s'han d'aprofitar i s'ha d'invertir bé en elles, perquè precisament sabem que el transport públic no tot es paga amb el bitllet, sinó que es paga amb les subvencions públiques una part, el bitllet és només una part, però precisament hi ha línies que donen una gran aportació, no? Llavors, és important que aquestes línies que van a tope de passatge, primer, que aquest passatge... pagui, a vegades, ja ho hem parlat moltes vegades, no paga perquè ja no pot accedir o perquè va tan malament que ja ni camina quatre passes per arribar a la màquina. Sí. S'ha de donar la facilitat, la gent ha d'anar en condicions, no pot ser que estiguin enganxats fins a la porta de davant quan ja perds la visibilitat el conductor, amb tots els riscos que cada dia s'assumeixen, sinó s'ha d'invertir. I s'ha d'invertir perquè, tu mateix ho acabes de dir, si amb la mateixa flota s'ha passat d'aproximadament 40.000 passatgers a 50.000, doncs això, vaja, és un 25% més. Un 25% més en la mateixa flota inverteix perquè possiblement les validacions seran moltes més. Quantes validacions deixen de ser marcades i portem passatge? Ja, com més fluid, i no vol dir que no vagi ple el bus, té que anar, sí, que ja està bé que no la punta vagi ple, però ple en condicions, no com una llauna de sardines, vale? Que la gent pugui moure's, que no estigui comprimida, que estiguis amb el nas a la xella del de davant perquè s'està aguantant.
1: Està clar, és que... Esto...
2: Amb una mica de dignitat, vull dir que si Barcelona diem, però... ens fem cops al pit, que ho fem en condicions.
0: Però tu fixa't com he dit jo això de no hi ha més cotxes, i ho he dit d'una manera normalitzada, vull dir, interioritzada, perquè és un missatge que ja cala, que ja ens cala, perquè sempre ens diuen el mateix, no hi ha més cotxes, no hi ha més cotxes, no pot donar més servei perquè no hi ha més cotxes, i ja ho normalitzem i diem, sí, doncs hem de carregar amb tot el que hi ha. Pues quan mira, no és així,
2: pues mira,
0: quan no és així, i no costa molt passar d'un estat a l'altre, de normalitzar-lo a no normalitzar-lo, pues perquè no és normal.
2: Jo et diré una cosa, i una petita reflexió, i aquí està passant alguna cosa. No hi ha diners per cotxes, estem amb rècord històric de validacions i de passatge, possiblement en tindríem més si precisament es pogués portar més gent, perquè hi ha gent que està farta i busca alternatives perquè no té més remei, i s'estan gastant milions i milions i milions d'euros. Ara, avui he llegit un article de ja feia uns quants anys que deia la supercotxera de Zona Franca, que s'ha augmentat molt amb tots els problemes que hi ha hagut, porta un desfase de més de 5 anys i, bueno, s'ha hagut de reinvertir, ampliar licitacions, bla, bla, bla. Ara parlo de memòria, però deia que s'havien gastat més de 50 milions d'euros per algú que està allà parat i porta molts anys parat, i em sembla, bueno, si diuen que seria la cotxera més gran d'Europa, vale, perfecte, però on està parat? I potser el que ens fa falta a la ciutat és que els usuaris, la gent, pugui accedir al servei i això ho tingui. És a dir, Escolta, estan tardant tant, jo no et dic que no s'hagi de fer, però vull dir, tot el que hi ha invertit allà, si potser s'hagués invertit directament
1: amb el servei,
2: potser també hauria revertit i hauria tingut més ingressos per ampliar més. És a dir, si tu l'oportunitat ja no de negoci, perquè no és una empresa que faci negoci, igual que la sanitat pública, el transport públic, aprofites i els recursos les reinverteixes com els tens que reinvertir i no, doncs bueno, amb altres coses que a vegades dius són més de cara a la galeria, sinó al que realment ens dediquem, doncs possiblement encara estaríem donant encara millor servei i revertiria més.
0: Sí, bueno, jo no passo molt per... Avui precisament dona la casualitat que s'hi ha anat a la cotxera a Zona Franca i des del tren, bueno, doncs des del metro, perquè he anat al metro, com que ja és el metro elevat i tal, doncs m'he fixat una mica en els terrenys, en la, com van les obres de les oficines, de la nova cotxera a la Zona Franca, els terrenys, i ja... Jo, la veritat, no he vist ningú treballar allà.
1: Està bastant verde,
0: no,
1: la cosa.
0: No sé, hi ha un descampat allà darrere que semblava allò l'oeste. Només faltava allí... No me recuerdo com se llama.
1: La bobina, esa, como la bobina.
0: Los hierbajos esos que dan vueltas. Porque, de verdad, allà no hi havia ningú treballant, no es veia res d'obra.
2: Jo crec que es podia utilitzar com una zona de tretzo per fer alguna espècie de pel·lícula d'apocalipsi zombi o alguna cosa, perquè, escolta'm, de moment allò té algun tipus de rèdit, perquè de moment no està portant res i, precisament, amb el propi personal i el propi material de fa anys, s'està superant el passatge. Posem el material on toca...
1: Vale, pues
0: I ara s'està començant a desmantellar la cotxera de Ponent, s'està començant.
1: Sí, estan desmantellant, sí. Sí, també és veritat.
0: Sí, ara fa...
1: No fa
0: però
1: molt.
0: Que podíem haver estat allà molt més.
1: Un any i mig o dos més. Canviem d'argument, no? Sé que aquí Isaac havia de comentar. Tens 5 minuts.
0: Teníem més temes, però bueno.
2: Només diré una. Mira, precisament m'ha arribat d'una font de...
1: Segura.
2: Una font de l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona. Sí, escolteu.
1: És com una primícia. Sí,
2: una primícia no. Que es veu que el tema dels calendaris dels conductors i la reivindicació perquè a l'estiu no es trobin amb que només tenen un dia de descans, etcètera, una cosa que és completament il·legal, insegur per la pròpia ciutat, etcètera, doncs es veu que l'oposició aquí a l'Ajuntament de Barcelona volia treure demà i demana explicacions a la presidenta de l'empresa, demana explicacions de per què estava passant això i no s'arreglava. I m'informen des de l'oposició que han evitat i han vetat el PREC per no haver de donar explicacions. A mi se m'acut que és tan vergonyosa l'explicació o que no n'hi ha, que han hagut de vetar. Bueno, no sé com quedarà, però es veu que ara hi ha una... amb l'oposició i tal, ara hi ha un rifirrafe i estan demanant inclús informes jurídics al respecte. O sigui, missatge a la direcció de l'empresa, en aquest cas també a conseller delegat i a la presidenta, tenent alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Escolta'm, allò que està malament s'acaba sabent. Arreglem-ho, fem-ho bé i posem ordre. Donem el descans que es mereix un personal, com estem dient, que porta tant estrès. ¿Vale? Tant estrès. Paga-li el que li pertoca.